0: que va a sonar.
1: Y hablando de fiesta, de actuaciones, de diversión, Oliva, pues pero sí. No por política.
0: Mira, vamos a poner un poquito de optimismo aquí. Es que mira, en Oliva se están preparando para celebrar una de Maná con dos falleras mayores por primera vez, con Alba Cabrera Tour y Tania Gisbert Amor, de la Falla Conservatori. Pues bueno, el evento, como les digo, supondrá un hito inédito en la ciudad porque es la primera vez que dos falleras mayores asumen conjuntamente la responsabilidad y compartan la de Maná. Esta situación se produce por la reciente incorporación de la figura de la fallera mayor infantil, que es un cargo que estrenará Tania Gisbert junto, pues como les decía, Alba Cabrera. Y en fin, almas, pertenecen a la Falla Conservatori y estarán acompañadas por sus respectivas corps d'honor en el inicio del nuevo ejercicio fallero. Es una cita de acceso libre para todo el público y nada, pues nos dicen que reunirá tanto a autoridades municipales como a las comisiones.
1: Tania Gisbert es la pionera de las falleras mayores infantiles de Oliva. Primera vez que sucede, así que seguro que se lo va a disfrutar muchísimo y va a decir que sí, va a aceptar el cargo.
0: Podrá estar ahí para decir, yo fui la primera que estuvo ahí, sí.
1: Con el librito con fotos antiguas, cuando se lo cuente a sus nietos.
0: Dentro de muchos años.
1: Esa es. Nos falta una cuestión que ha sucedido en Gandía, ¿verdad?
0: Pues sí, ahora sí que nos tenemos que ir a cuestiones políticas, ¿verdad, Esteban?
1: Qué lástima.
0: Lástima, bueno, a ver, nuestro trabajo es informar. No vayas tan pesimista que si no eso da mala imagen, Esteban.
1: La buena sensación que teníamos en un momento y de repente hablamos de política...
0: Tú es que eres muy festivo.
1: No, me gustan las buenas noticias, básicamente.
0: Bueno, pero lo importante es lo importante.
1: Venga, vamos al meollo de la cuestión.
0: Efectivamente, tenemos que hablar de un asunto y es que el PP de Gandía anuncia un plan para conectar la playa y el centro en verano con el objetivo de atraer a los turistas que llegan en esta temporada hacia el casco urbano, pues la formación afirma que al final lo que buscan es aprovechar esta afluencia de visitantes que se concentra en la costa para generar mayor actividad económica en los negocios locales. Y en fin, nos dicen que van a comenzar van a hacer una ronda de contactos para, en fin, hablar con comerciantes, hosteleros y así fomentar estas visitas turísticas. Y sostienen que pues el propósito es implantar una programación estable que beneficie al sector servicios a partir del año 2027. Y han aprovechado también para reprochar la gestión del actual gobierno local, al que acusan de estar, en sus palabras, preocupado solo por cobrar impuestos. Y el PP pues defiende que el turismo debe actuar como motor económico para todo el municipio.
1: Antes de comenzar la ronda de entrevistas, déjenme recordarles las actividades de Gandía a la Mar. Y es que sigue activa la exhibición de cometas estáticas y acrobáticas en la calle Galicia. También la programación de Jocs a la Mar de juegos infantiles, de 7:30 a 9:30 de la noche en los escenarios 2, 3 y 4, si lo prefieren. También pueden visitar la exposición Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna, en esta ocasión en el Moides Borja, y mañana dentro de la programación deportiva diaria, también de yoga, Latin Fitness y glúteos, abdomen y piernas a las 8:30 en los diferentes escenarios. Con esto, Llorenç, tengo que decirte adiós con todo el dolor de mi corazón.
0: Pero te juro que mañana volveré. Bueno, mañana no, más tarde.
1: Ay, que mañana cómo también. Le gusta la música a este chico. Unos consejos publicitarios y enseguida comenzamos la entrevista con Salvador Llopis.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
5: ¿Sabes lo que es Mandala? Mandala es primera línea de playa. Mandala son pizzas hechas al horno de leña espectaculares. Mandala es disfrutar de la playa a cualquier hora del día. Mandala es tomarte un cóctel mirando al mar. Mandala es pura vida. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo. Mandala, Grupo Les Dos Yunes.
6: ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
7: ¡Uf! ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la Comunidad Valenciana está en la playa de Gandía.
8: ¡Qué exagerada!
7: ¿Qué va? Es verdad, más de 1000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
9: Desayunos, almuerzos, comidas, tardeos, cenas, entre semana o el fin de semana, el mejor lugar para disfrutar, Restaurante Club de Tenis Oliva. Te esperamos.
10: Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
11: La importancia de quien te lo cuenta.
1: Salvador Llopis.
12: Hola, molt bon dia.
1: Com a responsable d'UCIN, heu demanat la dimissió de Joan Mascarell.
12: Sí, primer fa unes setmanes ja van demanar, després del plenari, de la celebració de l'últim plenari, on se'ls acusa al regidor, se'ls va acusar per part dels grups de l'oposició de que era sabedor de que hi havia legionela en el camp del Morer, nosaltres van demanar una reunió immediata amb tots els regidors de la corporació, donar que ja no era una cosa d'un partit o d'un sol regidor. És un tema de salut pública, és un tema de tots. Davant aquestes reunions va quedar constatat de que el Departament d'Esports sí que disposava d'aquesta informació i de resultats relacionada amb la presència de legionela i tampoc es va produir ninguna comunicació al Departament de Salut ni a la respectiva regidora que era companya seva. Nosaltres, UCIN, vam dir després de la reunió que anàvem a parlar en l'AUDE, anàvem a parlar en els pares, en components de diferents persones que poguessin estar implicades en aquest tema. I després de parlar en la UDE, pues van comprovar que des del mes de febrer se sabia que n'hi havia legionela i s'estava utilitzant l'aulla que estava contaminada. Legionela és una bactèria que, per lo que diuen, és difícilment, costa molt d'anul·lar i pot causar pues, fins a unes pneumonies molt greus. Ahir han estat entrenant xiquets, jugadors, jugadores, l'amateur, aficionats que entrenen al camp. I jo el que li vaig dir al regidor, que és on veig l'error més greu o la incompetència més greu, és que ell també és entrenador de la U d'Oliva, per tant utilitza aquest camp 4 o 5 vegades a la setmana i va estar veient com l'aula eixia en aquest camp. Jo mateixa, com a aficionat que vaig a veure els partits, alguns dissabtes, diumenge o inclús la Copa, que era entre setmana, hem estat veient com es regava el camp, com a meitat temps dintre del partit on els xiquets entren al camp a jugar en el baló, els espessors s'utilitzaven, i si a l'aula, i això ha sigut durant mesos. I és el que li vaig dir jo al regidor Joan Mascarell, és que ell és entrenador i a la vegada regidor d'esports. Entonces, un regidor i entrenador que sabia que ahí havia legionela i no va fer res per a tallar este problema, pues la responsabilitat per a nosaltres és la dimissió immediata. Hem escoltat les seves declaracions i diu que està valorant el deixar seu per temes personals, però així tots som regidors i a tots ens acusen, tots ens fan memes i sabem des del principi que la política és molt complicat, fas una cosa mal i deu bé i al final el trauen la de mal. Jo això tot ho entenc, però estem parlant d'un tema de salut pública que haver pogut afectar a molts xiquets, jugadors, inclús aficionats que estàvem allí i el seu error va ser pues, consentir-ho i no fer res.
1: El seu partit, quan va tindre coneixement d'aquesta situació?
12: Nosaltres es comencem a manejar-nos després de veure el plenari, jo mateix en el recés del plenari on acusen el regidor d'estos fets, jo m'acosta a ell i li pregunto, li dic, en sèrio, Joan, que tu això ho sabies i has callat, donat que va passar el plenari, no es va donar ninguna resposta per part del regidor a lo que en el plenari se li estava dient, nosaltres vam sol·licitar per registre d'entrada a l'alcaldia explicacions al respecte. L'única resposta que van rebre per escrit va ser que quan estiguera tot solucionat el tema de les aules del camp del Morer, pues pues es, reuniría a tots i s'explicaria. Jo li vaig dir a l'alcaldessa que no era una qüestió d'explicar-nos si l'aula va millor o pitjor o si n'hi ha aula o no, això és un altre tema. Estem parlant durant els mesos que sí ha hagut aula, que s'ha estat utilitzant i que el seu regidor i tenent alcalde era sabedor d'estos fets. Donat que davant la nostra denúncia, pues, l'alcaldia en reuneix a tots i és ahí on li preguntem al tècnic d'esports si des del seu departament eren coneixedors de que hi havia legionela en les aules del camp del Morer. Donat que ens confirma que sí, que ells eren sabedors i que tenien els informes pertinents, pues ahí és quan nosaltres, després de fer la valoració amb la nostra executiva, equip de treball i haver parlat tant en la nova directiva de la UDE, que sí que hem vist que va prendre mesures serioses, va tallar les tuberies, era impossible treure aula, entonces vam veure que sí que hi havia una responsabilitat per part del regidor. Si ell, conforme li van dir, haver volgut anul·lar-ho tot, el primer que havia hagut de fer és reunir-nos a tots, contar-nos-ho i li haverem aconsellat, per exemple, el que ha fet la nova directiva, que és tallar aquesta aula i buscar altres mesures per a regar el camp, com s'està fent actualment. Però ara mateix aquesta opció de que tots estiguen en un camp del Morer amb una aula que està contaminada per una bactèria, com és la legionela, pues, no creguem que fora la millor solució per a solventar aquest problema.
1: Considera que va haver una ocultació d'informació, entenc.
12: En el moment que no s'informa, per a nosaltres va haver ocultació. Nosaltres creguem que davant el primer informe que presenta l'empresa que va comprovar si hi ha legionela o no, pareix ser que demanaven una despesa per a solventar el problema d'uns 30-40.000 euros. Jo trobo que es deguen assustar de veure aquesta quantitat de diners i no sé per què pues van decidir callar i dir que s'estava controlant en una brida, en una simple brida s'estava controlant que no hi havia aula en el Morer, però tots han sigut testics que l'aula va seguir brollant en entrenaments i en partits de futbol. Entonces, sí, la qüestió és saber per què aquesta ocultació, perquè hem vist que la solució no ha sigut tan complicada. I d'ahí sí que tinc que donar l'enhorabona a la nova executiva de la U de Oliva, perquè va posar un remei efectiu com era allar-ho automàticament tot.
1: Aleshores, no hi ha hagut explicació convincent per part de l'executiu?
12: Jo sols he sentit explicació del senyor Joan Mascarell. Jo, almenys jo no puc culpar, així l'ho vaig dir, ni a la regidora de Salut Pública de l'Ajuntament ni tan sols a l'alcaldessa. Així hi havia un regidor que era el que estava informat, que també formava part en aquell temps de l'equip tècnic de la UDE Oliva i era el que podia saber si s'estava utilitzant o no aquesta aula. Entonces, més que l'executiu, del senyor Joan Mascarell. Jo personalment li vaig dir que no li s'ocorrirà dir en cap entrevista i en cap mitjà de comunicació que no s'estava utilitzant l'aula del Moret, perquè això era mentir, ja no sols a ciutadans, sinó a tots els aficionats i pares i mares de xiquets que hem estat allí en el camp del Moret, jo incluït, i hem vist com l'aula s'estava utilitzant durant aquests mesos on hi havia una contaminació per la bactèria aquesta. Entonces, així ha hagut pues, una mentida, ha hagut una falsetat i jo trobo que haverà valgut la pena pues, agafar responsabilitats, perquè al fi i al cap tots tenim errors, uns més greus que altres, per supost, i pues, no passa res. La sort és que no ha hagut ninguna... No tinc que lamentar ninguna desgràcia de salut per part de ningú dels jugadors que han estat utilitzant el camp i sols pues, haver-ho que demanar perdó, assumir responsabilitats i en aquest cas pues, anar-se'n.
1: Regidor, per què la denúncia arriba ara i no abans?
12: Perquè no ho sabíem. Nosaltres estem parlant del mes de juliol, estem parlant que el 30 de juliol és quan es celebra el plenari. Nosaltres automàticament ja, crec que el 3 d'agost és quan demanem el registre d'entrar una explicació al senyor Joan Mascarell que reunisca i que es doni explicació. Després, quan rebem la contestació per part de l'alcaldessa, que no ens agrada gens, és quan ja enviem a la premsa el nostre malestar i on demanem públicament que d'unes explicacions. Arrel d'ahir ja la setmana passada és quan es aquesta setmana és quan es comencen a donar les pertinents explicacions, però tot això una volta UCIN van denunciar i vam exposar tant a l'Ajuntament com als mitjans de comunicació que necessitàvem màxima transparència. Nosaltres som socis i això no causa ningú prejuí en el nostre pacte de govern, faltaria més, però que siguem socis no vol dir que tinguem que fer tapar-nos els ulls ante unes irregularitats o errors lamentables com en aquest cas. El nostre deure és denunciar-ho i intentar demanar responsabilitats, igual com les agafaríem nosaltres mateixa. I ja està. I això és el que ara estem esperant. Estem esperant que aquestes responsabilitats es porten a cap i continuar treballant, per supost, i qualsevol company d'Oliva que necessite algo de la nostra agrupació o proposta o que puguem tirar avant projectes, assistindran perquè ens hem presentat per a treballar per al poble, no per a tapar errors ni per consentir que es cometen.
1: Aleshores, no es plantegen trencar el pacte de govern en cap moment?
12: No. Nosaltres ens vam presentar en un pacte per acabar la legislatura i l'únic que s'ha de fer és que tant Projecte Oliva com UCIN, quan les nostres gestions no siguin correctes, que cada un agafi responsabilitats. El senyor Mascarell fa uns mesos, davant la insistència d'UCIN també, de que no s'estaven fent les coses correctes en el Departament d'Activitats, sobretot en el bar del Moret també, on ell era coneixedor també dels fets que estaven ocorrent, nosaltres no ens va tremolar la mà per demanar que li retiraren la delegació d'activitats, i així va ser. És a dir, nosaltres demanem el que és correcte i el que creguem que s'ha de fer, i sobretot responsabilitats. Així venim a treballar tots, i us millora, que és menys bé, no dir-ho mal, però estem treballant. Jo confio en la majoria de regidors d'aquest Ajuntament, tant del govern com de l'oposició. Així venim és un honor treballar per al poble, perquè per això ens han elegit, i que puguem solventar els problemes dels ciutadans és una cosa molt positiva, i es pot treballar tant des de l'oposició com des del govern. Però estiguem en un lloc o en altre, sí que tenim que denunciar quan un regidor ha tingut aquest tipus d'errors, irregularitats, i que haguera pogut acabar en una lamentació si haguera hagut algun xiquet o algun jugador que s'haguera pogut infectar per aquesta bactèria.
1: I parlant de responsabilitats, creu que només hauria de recaure en Joan Mascarell?
12: No, jo sols... A veure, jo mateixa, exposant-li-ho al senyor Mascarell en una reunió que van tindre l'equip de govern, jo li vaig dir que jo vaig ser testic de que Xàbia estava regant-se el camp del Moro, jo vaig ser testic. I li vaig dir, tu estaves al meu costat. Dic, la diferència és que al meu departament no li arriba cap notificació ni de l'empresa CTL, ni de Sanitat, ni de qualsevol lloc. Jo no era sabedor, i la diferència és que ell sí que era sabedor de tot. Esa és la diferència. Entonces, jo no puc culpar a una alcaldessa que tampoc ha recibit cap notificació, cap avís, ni puc culpar a la regidora de Sanitat perquè també no tenia cap notificació. L'únic que podem demanar responsabilitats és el que sí ho sabia i ho va consentir.
1: Vol enviar algun missatge a la ciutadania?
12: No, a la ciutadania que estiguin tranquils, que trobe que aquesta responsabilitat sí que, per escoltant les últimes entrevistes també del regidor, crec que van aportar-se a cap, i res més, que això no es tracta de que s'acosten les eleccions o no s'acosten, es tracta de que quan una cosa es fa malament, hi ha que demanar responsabilitats, inclús quan una cosa la fa malament una mateixa, agafar-les i ja està. A vegades, en un simple perdó, depèn de l'error, és subsanable, i a vegades, quan són temes més greus com aquests i que haurem pogut afectar d'una manera molt greu en la salut de les persones que estaven allí, lamentablement ja no es tracta d'una delegació o altra, es tracta de la forma de treballar, i en aquest cas per això demanem la seua dimissió immediata.
1: Gràcies per l'entrevista. Salvador Llopis, responsable d'UCIN i regidor en l'Ajuntament de la pròpia ciutat.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importància de quien te lo cuenta.
1: Ara anem a conèixer l'altre punt de vista, el del propi regidor, Joan Mascarell.
8: Hola.
1: Joan, un fin de semana la seva dimissió.
8: Sí, així no és. És a dir, el portaveu Salvador Llopis de UCIN i UCIN pues, demanen la meva dimissió. Jo ja ho he explicat, que a nivell de gestió no em planteja la dimissió, però a nivell personal sí que estic pues, plantejant-me, sí que estic pensant, perquè al final és un atac personal, no sols este, i ja són molt repetitius. I al final el que uno veu és que la gestió del dia a dia, el que treballes el dia a dia, el desvisgues per el treball i perquè tot funcione el millor possible, pues no sé si val la pena, si és factible respecte a l'altra part, que és l'atac personal, no sé, en aquest punt estic.
1: Vostè quan va tindre coneixement de la presència de Legionella?
8: Pues com tots, com el club, és a dir, el mes de març, quan es fa l'analítica.
1: Perquè des d'UCIN afirmen que va ser en febrer, un poquet abans.
8: Sí, a veure, estem parlant de final de l'última setmana de febrer a primera setmana de març, és a dir, tots parlem de lo mateix. El que passa que la data exacta no la sé, és quan arriba l'anàlisi, la data no la sé, però estem parlant que si el dia de la neu fan els anàlisis diuen que tarden 10 dies, però estem parlant del 29 de febrer, però si no n'hi ha 29 de febrer, però estem parlant de l'última setmana de febrer, primera de març.
1: I vostè va rebre aquesta informació per part de la Unió Esportiva Oliva?
8: Sí, jo com a entrenador ens diuen que no podem regar i estava el rec presentat, i per això no... Per això he dit, pues, com ja sabia que s'havien fet uns anàlisis, vaig preguntar si havia passat algo i m'han dit que, pues, bueno, que havia així Legionella i que de moment no es podia regar.
1: En la documentació que ha transmès UCIN, vostè apareix com a persona de contacte, això diuen. Quina era exactament la seva funció?
8: Al final, UCIN, com els altres partits polítics, és el que jo estic dient. Al final és una cosa personal. Apareix en el meu telèfon, apareix en el contacte de CTL, perquè el contacte de CTL, que és l'empresa de tractaments, vale, aquest contacte el passe jo a la U d'Oliva, perquè aquesta empresa de tractaments és la que treballa en l'Ajuntament. Res més. És a dir, que aparega un contacte, per favor, no m'ho anem per petener, és que aparega un contacte, un telèfon, l'empresa pues, tindria el meu telèfon, perquè jo vaig parlar a l'empresa per dir-li ara el tocarà a la U d'Oliva per a contactar amb tu i que facis el tractament. No m'ho anem de mare, per favor. Pregunta-li a UCIN qui firma aquest contracte i qui paga aquest contracte, o a la U d'Oliva. És que jo què sé, ja al final m'ho anem un poquet de mare.
1: Perquè aquesta informació en el seu moment no es va traslladar a jugadors, a equip tècnic, a famílies?
8: Jo, és que al final, jo com a regidor d'esports, el que penso és que com la U d'Oliva està fent tot el que Sanitat li ha dit, vaig pensar que no n'hi havia que comunicar-ho als companys de regidors, i després pues, l'equip tècnic i entrenador sí que ho sabien, perquè si no es podia regar sí que ho sabien, i n'hi ha missatges en els quals els entrenadors diuen que està tancat una brida perquè no, ja es fa regar, després una altra vegada n'hi ha una altra imatge en el qual està tancat en un candado, és a dir, quines imatges n'hi ha.
1: Perquè una de les principals crítiques és que el sistema de reg hauria continuat funcionant durant diversos mesos.
8: Però bueno, és una cosa que al final jo és el que he dit, és a dir, si tu poses una senyal de prohibit i la gent passa per una senyal de prohibit, i està prohibit, que s'haurà pogut fer millor el precintat, ningú ha dit el contrari, però pues com es pot posar una senyal de menudiua, es pot posar una senyal gran, o es pot posar una senyal en terra, es pot posar una senyal lluminosa, o es pot tancar el carrer en valles. És que al final estem parlant de que si està precintat és voler treure-li sang a una cosa, és el que estava dient, treure-li sang a una cosa que no ha passat res, que el club ha fet tot el que tenia que fer, tant l'anterior directiva com l'actual, i és treure sang a lo personal i ja està, és el que estic comentant des del principi.
1: Aleshores, es pot garantir que no es va posar en risc la salut de ningú?
8: Jo això no puc garantir-ho, és a dir, jo el que he dit és que jo regar no he regat, que jo no he vist regar. A partir d'ahir, pues, si algú veu que s'ha regat, pues, ningú pot garantir que el sistema no estigui bé. Si Sanitat està dient que estigui mal, qui té que garantir que el sistema estigui bé? Si Sanitat està dient que està mal i per això el club presenta el REC. Torno a dir, es pot fer millor o pitjor el percentatge de REC, es pot fer millor o pitjor la informació, però ningú amaga la informació, sinó és una informació que estava presentat, que n'hi havia un anàlisi, que n'hi havia una neteja. És a dir, jo li dono els telèfons de les empreses de especialitzades al club, és a dir, no es pot dir que el regidor s'ha quedat parat. No, el regidor ha ajudat al club en tot el que li ha fet falta, com l'ajudarà ara o com l'ajudarà quan siga.
1: Per la qual cosa, a hores d'ara, està completament solucionat el problema?
8: No, el problema del rec del Morell no està solucionat. El problema del rec del Morell és un problema que... N'hi ha dos coses. Una, que en el pou del rec del Morell no es pot regar fins que no es soluciona el tema de la legionela, i la segona cosa és que estem intentant arreglar el tema del rec del Morell en el rec, en el pou del poliesportiu. És a dir, són dos parts completament distintes. Estem intentant que la Confederació ens doni permís per a fer un traspàs d'aigua del poliesportiu al Morell i que estigui solucionat de forma temporal, i mentre el club també està intentant solucionar el tema del pou del Morell. A mi em preocupa el treball, i la gestió del dia a dia.
1: Aleshores parlaríem d'un component polític.
8: Sí.
1: Si vostè poguera tornar al mes de febrer, en aquest moment, faria alguna cosa diferent?
8: Per supostíssim, en això i en moltíssimes altres coses més. I qui diga el contrari, mentix. Ningú fa les coses mai perfectes, i tot el món intenta sempre millorar el dia a dia.
1: Vol enviar vostè algun missatge al veïnat d'Oliva?
8: Res, que jo ja ho he dit que moltes voltes, que al final jo vaig entrar per gestionar, i el gestionar es tracta de fer errors i acerts, més errors que acerts, sobretot, i això ha passat ara i sempre. Crec que no és una qüestió per a que tingui que dimitir per gestió, és a dir, no crec que siga una cosa tan excessivament dolenta, perquè, com ja hem dit, gràcies a Déu, pues, tampoc ha tingut ninguna repercussió en ningú. El club en aquell moment va treballar millor o pitjor, l'Ajuntament en aquell moment va treballar millor o pitjor, ara es treballa millor o pitjor, però tots intentem gestionar el millor possible. I jo voldria també fer la pregunta de si en totes les gestions que s'han fet al llarg dels anys, que han sigut més dures, menys dures, més bones, menys bones, si s'ha demanat el cap i conforme s'han demanat el meu.
1: Crec que ja queda molt clar el seu punt de vista, regidor. Vostè està pensant-se la dimissió?
8: Sí, així no és. Conforme t'he comentat, estic pensant-me la dimissió, no per gestió, ni molt menys, de veritat, no per gestió. Estic content en la gestió que estic fent. Per supost que podria ser molt millor, com tot el món. Creu que quan hagi de dormir, creu que el dia l'haurà pogut fer millor, aprofitar millor i tot gestionar-se millor. Però sí que ve una qüestió personal, que ja són molts mesos patint estos atacs personals, estos atacs durs, estos atacs en la qual cosa no es mira documentació ni res, sinó al final es tracta de que es tracta de senyalar, atacar en perfils falsos, atacar en perfils anònims, i la veritat que això pues, és dur.
1: Moltes gràcies per atendre'ns i ja estem al tant de qualsevol novetat.
8: Vale, moltes gràcies a vosaltres.
2: Tu cope más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
13: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
14: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
15: Mi Ferauto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
16: Déjate seducir por nuestros arroces irresistibles. La auténtica fideuá de Gandía, un exquisito arroz del señoret, y nuestra espectacular paella valenciana, ganadora del primer premio internacional, Isabel Playa Gandía. Calle Armada Española 1. Reserva ahora al 673-013-795. Te va a encantar.
17: Alarmas Texec Seguridad 636-930084.
18: Atención a todos los amantes del sol y de la moda. ¿Quieres renovar tus gafas de sol para esta temporada? Entonces, escucha esto. Borja Ópticos te trae las mejores ofertas. Disfruta de un increíble descuento en las mejores marcas de gafas de sol. Prada, Ray-Ban, Serengeti, Oakley, Chanel. Renueva tu estilo y protege tus ojos con Borja Ópticos en Gandía, Ontinyent y Albaida.
19: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Yunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Yunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Yunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Yunes. Celebra con nosotros la vida.
10: Inspira profundamente. Siente como poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es.
2: COPE en el 90.6 FM. Onda Naranja.
11: La importancia de quien te lo cuenta.
1: I entre festa i festa, Palma de Gandia ja es prepara per viure les seues. Anem a parlar amb la seva alcaldessa, amb Paula Femenia. Què tal, Paula?
20: Hola, molt bé, què tal, com estem?
1: Nosaltres molt bé, però imagine que vosaltres molt millor, inclús.
20: Amb molt de nervi, ja venen les festes de Palma i la veritat que amb molta gana de poder celebrar aquestes festes.
1: Quins són els actes més destacats?
20: El dissabte, que comencen ja este dia 22, tenim el dia de la presentació. Este any és un poc diferent i hem preparat des de l'Ajuntament una projecció que és un documental en homenatge a les festes de Palma. La veritat que és un documental que ha quedat molt bonic i que esperem que la gent ho puga gaudir i sentir aquesta nostàlgia i també que a la gent jove li agafen ganes, no?, de continuar i de participar a les festes del nostre poble.
1: Això segur, perquè són el futur.
20: Sí, sí.
1: Hi ha algun acte que considere imprescindible?
20: Per exemple, ho repetim cada any i a la pedra, a Sas de la Pedra, tenim la benedicció del terme, que al final guarda les nostres terres, i després durant tot el dia disfrutem de les cercaviles, de sopar als carrers, de la música a la nit. Després també a Sant Cristòfol està la benedicció dels xofers, gent que s'ha dedicat al nostre poble, no?, a portar els camions, i és també un acte bastant simbòlic i que la gent té en orgull en aquest sentit. El dia de l'Aurora, que estan les quintades, també tenim el dia de Sant Miquel, que és el dia de l'Ajuntament, i el Crist de la Salut, que sí, també hi ha molta devoció, però tots els dies això, tenim alguna coseta que ens motiva, que ens dona gana d'estar al carrer, de compartir amb la nostra gent i sobretot els sopars populars que fem al carrer, on ens reunim totes i tots, i la veritat que molt bé. Per exemple, el dia de Sants de la Pedra tenim uns concerts que considerem que és dedicat també a totes les edats. Tenim un grup de pop rock, després tenim un grup més juvenil que també és de música alternativa i en valencià, i després també tenim una disco mòbil, i creiem que és una nit que s'ajusta a totes les edats, a tots els gustos, i que esperem poder gaudir i que s'ha preparat amb molt de carinyo.
1: Les festes tenen un component molt important de tradició, també.
20: Sí, per supost, sempre.
1: Com es combina el manteniment d'aquestes tradicions amb la incorporació de noves propostes?
20: Bé, al final creiem que és no perdre l'essència. Sempre hem disfrutat de la banda de música, de les cercaviles, i seguim fent-ho. Al final, els orígens de la festa poden ser uns, però tot això va evolucionant i la gent jove ho adapta als nous contextos socials, i considerem que tot està bé, no? Però seguim amb la tradició, amb els passacarrers, amb les festeres, les dames, la regina, els auroros, així que seguim endavant amb tot.
1: Hi ha alguna activitat pensada per als més menuts?
20: Per als més menuts, sí. Tots els dies tenim parc aquàtic o tenim parc al carrer, tenim cabalgata també el diumenge, que és per a totes les edats. Després també tenim, per exemple, un teatre per a públic familiar. Sí, sí que tenim. Mira, la veritat que totes les programacions s'ajusten a totes les edats i bé, i a tots els gustos en general.
1: I de gent xicoteta a gent gran. Què li espera
20: Exacte,
1: per la nit
20: sí,
1: a la
20: sí.
1: gent?
20: Sí, per exemple, per la nit, igual que t'acaba de comentar, que en la pedra seria música més pop rock o música més alternativa també, en grups locals d'ací també de la comarca. Altres dies, pues, per exemple, també tenim el dia de Sant Miquel, tenim a la Maria, que és d'Oliva, i bé, creguem que a la gent tan jove com major també li pot agradar i gaudir de, no? d'esta música que té molt de valor.
1: Gent del poble i també gent de fora.
20: Per suposat, sí, perquè després convidem els nostres amics, les nostres amigues, familiars i evidentment tota la gent que tinga gana de vindre ben rebuda siga. El cos de policia local dupliquem d'alguna manera el servei, sempre respectant evidentment els horaris de descans, i després també comptem amb la presència de vigilants perquè tot puga estar d'alguna manera en sintonia i si necessitem també auxili, pues poder tindre servei que preste, no? Que també està per això el servei a la ciutadania, no? Si necessitem qualsevol cosa, poder acudir a una persona que puga ajudar-nos, igual que també tenim el punt violeta el dia de l'Aurora, que és el dia de més afluència i el que més esperem també, sobretot la gent jove.
1: Cal reivindicar també el paper de les penyes, de les associacions locals.
20: En este cas, les associacions o les comissions festeres, diuen que a Palma cada dia funciona una comissió festera que pot ser revaliden les persones cada any o siguen persones diferents, grups d'amistats, diferents quintes que vulguin fer la festa i participar del poble, i que qui decideix conduir aquesta festa, la veritat que treballa molt i amb molta gana durant tot l'any, i evidentment això des de l'Ajuntament, i crec que parlen nom també de tot el poble, s'agraeix que hi hagi gent involucrada, implicada, perquè si no, no tindrien sentit les festes si no fora d'esta manera. Tenim que estar totes i tots al carrer, si no, no n'hi ha festa.
1: Eixa és. Quin esforç econòmic suposa per a l'Ajuntament?
20: Per a l'Ajuntament suposa un esforç econòmic. Depèn també de la perspectiva que ho vulguem mirar, veritat. Vull dir, si al final la gent respon, si la gent gaudeix de les festes, al final gaudir del temps lliure i gaudir de l'oci d'una manera respectuosa i saludable és un dret que tot el món té d'accedir. Aleshores, depèn la perspectiva que li vulguem donar. Per a nosaltres té molt de valor l'organització de les festes, perquè són el nostre patrimoni, és quan nosaltres eixim al carrer, i per tant, al final, quin seria aquest valor econòmic, no?, que li pogueres donar a unes festes. Però sí, hem de dir que els preus cada dia pugen més.
1: Lamentablement, sí.
20: Sí. Haver vingut al poble, haver-se sentit en casa i com a casa, i haver-se anat alegre, contenta i en gana de tornar a l'any que ve.
1: Com a casa a cap lloc, no?, diuen, alcaldessa.
20: Exacte. Per això sempre tots els joves tornem a casa, i això és el que volem, que tornen a casa si estan estudiant, treballant fora, o familiars que han hagut de marxar. Les festes és el moment de tornar sempre a casa, i no és el teu lloc de confiança i de benestar en aquest sentit.
1: És el moment, no?, aprofitant les vacances.
20: Sí, clar, sí.
1: Alcaldessa Paula Femenia, gràcies, i a gaudir de les festes que comencen el dissabte i finalitzen el dimecres.
20: Exacte, tenim fins dimecres, el dissabte comencen el dia 22 i finalitzen el dijous amb el Santíssim Crist de la Salut el dia 27, i això seria, diguem, les festes oficials, però després també divendres 28 tenim les paelles nocturnes, que cada dia hi ha més, cada any hi ha més participació.
1: Setmana redona.
20: Exacte, sí.
1: Doncs a gaudir les festes, a passar-ho d'allò més bé, la setmana que ve tornem a parlar.
20: Val, moltes gràcies.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
1: Y ahora Noticia Naranja, patrocinada por Monpó Óptica.
0: En Monpó Óptica, desde ahora y hasta el final del verano, promoción de cristales de sol graduados. Desde los más perfectos cristales de sol graduados con protección 100% a la radiación ultravioleta por 30 euros la pareja, hasta los más avanzados cristales de sol graduados polarizados con antirreflejante, con más de un 50% de descuento sobre el precio de tarifa por tan solo 159 euros la pareja. Ven y verás cómo debes proteger tus ojos este verano en Monpó Óptica. Paseo Alcalde Juan Sancho 5, Oliva. Para más información, entra en www.monpo-optica.com o en Facebook en Monpó Óptica.
1: Este sábado en Laponia se va a disputar la séptima edición de un campeonato en el que los participantes compiten abrazando árboles. Hay tres categorías: abrazar el mayor número en un minuto, hacer el abrazo más intenso y demostrar creatividad en el llamado estilo libre. Este año además será la última edición en su ubicación original. Lo gracioso es que España también tendrá representante. Esperemos que le vaya bien. Noticia patrocinada por Monpo Óptica.
4: Les hemos ofrecido la noticia naranja. Por gentileza de Monpo Óptica, en Paseo Juan Sancho número 5, Oliva.